0: 9 el total de persones que han mort a la xarxa viària, 20 d'elles motoristes. Des del Servei Català de Trànsit, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència a tots els conductors en general i als motoristes en particular, atenent les xifres.
1: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: L'AP7 es preveu que sigui la via amb més afluència de vehicles, tot plegat en una nova jornada de molta calor arreu del territori, però especialment a la demarcació de Lleida, on amoïna perquè coincideix amb l'inici de la sega del cereal i la collita de la fruita dolça. Pere Roquer, de Saja, a Ràdio 4.
2: El que és evident és que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que et pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaó, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35%.
0: És un dels punts pels quals passa l'actualitat d'aquest dilluns 25 de maig, però n'hi ha molts altres. Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Més de 1.700 noves places al sector educatiu.
3: El govern donarà llum verda demà en Consell Executiu a la incorporació de més docents, personal educatiu i administratiu de cara al curs vinent. Un increment de professionals que té l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios, dues de les demandes principals dels docents en vaga. La consellera d'Educació, Esther Niubó, a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Posa en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
3: Demà es tornarà a reunir amb els sindicats per intentar arribar a un acord en la vigília de la segona vaga unitària dels docents aquest dimecres a tot Catalunya.
0: I vaga dels tècnics sanitaris.
3: Convocats per Comissions Obreres i l'UGT s'aturen per exigir que s'implanti la reclassificació professional dels sanitaris de grau mig i dels tècnics sanitaris del sistema de salut pública. Una reclassificació que es va negociar amb el Ministeri de Sanitat, però els sindicats denuncien es troba bloquejada pel Ministeri d'Hisenda per una manca de finançament. Per això avui han fet concentracions a hospitals de les 4 demarcacions, al Vall de Brona, Barcelona, el Josep Trueta de Girona, l'Arnau de Vilanova de Lleida i el Joan 23 de Tarragona, i no descarten més jornades de vaga i mobilitzacions si no es desbloqueja la situació.
0: Campanya contra l'odi.
3: La taula del tercer sector llença aquest dilluns la campanya És odi per denunciar la normalització dels discursos d'odi com el masclisme, el racisme, la porofòbia o l'antigitanisme. Així sona una de les falques de la campanya, que veu la llum quan falta un any per les eleccions municipals i que vol reforçar la capacitat crítica dels ciutadans.
0: Recuperen més de 300 elements patrimonials a Tarragona.
3: Es tracta de peces d'entre el segle XVI i el XIX que un arqueòleg guardava o exhibia en un bar que regenta Torredembarra. Entre ells hi ha més de 1.000 monedes acunyades abans del setge de Tarragona o rajoles de l'antic convent de Sant Domènec. La Guàrdia Urbana acusa l'home de danys patrimonials i d'apropiació indeguda al sergent David Font de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
5: Les monedes, es va fer una presentació pública amb una estança de l'administració, se van presentar com una gran troballa, ells se les van dur per fer la memòria i aquesta memòria no es va entregar.
0: Aplec del Cargol de rècord.
3: 200.000 persones han participat d'aquesta edició, entre les quals 17.000 aplequistes de 124 colles i que han consumit 14 tones de caragols. Enguany, per primer cop al recinte dels Camps Elisis i enmig de temperatures a l'alça, Ferran Perdix és el president de la Federació de Colles.
6: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: I de la cultura, teatre, La Promesa.
3: L'última comèdia de la companyia Sixto Paz porta al Teatre Borràs una història sobre les contradiccions de la generació X, que posa el focus en el cinisme i l'individualisme de la societat actual a través de la retrobada entre 5 amics.
0: Gràcies, i ara és moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula a aquesta hora en aquest inici ja de l'operació tornada de segona Pasqua. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté encara una relativa, anem a dir, tranquil·litat a la xarxa viària, és a dir, que no hi ha grans cues o dificultats amb cues quilomètriques a la xarxa viària de retorn d'aquest llarg pont. En tot cas, hi ha algunes zones que sí, registren intensitat, lentitud, com és el cas de la C-58 a l'entrada a Barcelona, també l'autopista AP-7, a Barberà del Vallès en sentit sud, i també nombrosos punts de la costa amb més intensitat, com és la C-31 mateix a la zona de Cubelles en sentit nord, punts de la Nacional 2, sobretot a la zona del Maresme, a l'altura també de Sant Pol, de Calella, també la zona d'Arenys, o en el cas de la C-31 o C-65, en aquest cas una mica la zona de Platja d'Aro, però com dèiem, ara com ara, no passa d'aquests punts d'intensitat sense altres dificultats. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, i també ens interessem per la previsió del temps. Agència Espanyola de Meteorologia, Noelia García.
8: A Catalunya continuen les temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Dia de calor amb temperatures màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 graus a Barcelona i 25 graus a Tarragona. Demà dimarts les temperatures pujaran a tot el territori. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Demà la situació serà similar. És una informació d'EMET.
9: Edició migdia. Anna Banyeres.
0: La discapacitat física limita la mobilitat dels usuaris, però també pot estimular més la creativitat per buscar solucions als seus problemes. És el que passa a Aspit Lleida, una entitat on busquen, a través de l'enginyeria, crear petites eines que milloren el seu dia a dia, com per exemple poder obrir una porta o trastejar olles a la cuina. Formen part d'un programa europeu, Rehab Lab, que pensa, dissenya i produeix prototipus que els permet, sobretot, guanyar en autonomia. És un reportatge de la Joana Cendra.
10: Netejar-se les dents, obrir llaunes de conserva o consultar el mòbil. Són gestos quotidians que fem gairebé sense adonar-nos-en. Tanmateix, per les persones que tenen alguna discapacitat, qualsevol d'aquests moviments pot ser una dificultat afegida. El Gustavo Ramírez ens explica el seu cas.
11: Estoy en terapia por la necesidad que tengo de que me falte un brazo y pues que con las ideas mías y las ideas del terapeuta pues hemos creado un tipo de herramientas que me han servido a mí en el día a día.
10: Per exemple, no podia utilitzar ganivets ni moure olles. Ara, en canvi, sí que ho fa.
11: No es lo mismo tener la dificultad de tener que apoyarse en otra persona para sus necesidades que ahora yo poder hacer mis cosas solo.
10: El cas de la Laura Sarri és molt similar. No pot doblegar el seu colze i això li provoca dificultats per menjar de manera autònoma. Necessitava una forquilla amb una llargada especial.
12: Hi ha dues mesures que permeten que es pugui adaptar als diferents vitals que tenen cada una de les forquilles. Es van fer dues longituds diferents per veure quina s'adaptava més a la meva manera de flexionar el col.
10: Ara, diu, pot menjar tota mena d'aliments sense por a atacar-se.
12: Qualsevol producte que es pugui personalitzar facilita i millora el dia a dia de les persones que tenim unes necessitats més específiques.
10: Són dos dels exemples del programa Rehab Lab d'Aspit, una entitat de Lleida que treballa per millorar la qualitat de vida i la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, dependència o altres situacions de vulnerabilitat. Gràcies a un programa europeu, dissenyen eines que milloren la vida dels usuaris, com ara pinces, plataformes o sistemes de subjecció, entre d'altres. A través de la xarxa comparteixen experiències amb tots els participants i així el producte que es dissenya a Ponent pot ser replicat a qualsevol país integrat al programa. La Laia Ribas és responsable del Servei d'Autonomia Personal d'Aspit Lleida.
13: Quan el producte està validat, la seva funcionalitat, no?, en aquest procés de validació i d'ús del producte, es puja la fitxa tècnica, valen, i des de la xarxa europea poden validar aquest producte i posar-lo a disposició de la resta de persones de la xarxa.
10: Durant el primer any de funcionament del programa, Aspit ha atès 23 persones i ha fabricat 34 productes, 10 dels quals de nova creació. La resta ja formaven part del catàleg que comparteixen tots els participants. Dels 10 productes creats a Lleida, 7 han estat dissenyats per terapeutes ocupacionals, com ara la Chiara Gregori o el Néstor Pasqual.
9: Com que nosaltres com a terapeutes podem fer una avaluació funcional de les capacitats de l'usuari, som els que coneixem quin tipus de producte l'usuari seria capaç de fer servir.
14: Hem fet, per exemple, un producte de suport per obrir la porta, llavors vam fer com una mena de ganxo que li donava el suport per poder sortir i entrar a casa de forma autònoma, que sense el producte necessitava el suport. Hem fet també com un adaptador per a la forquilla, per augmentar la llargada i amb una necessitat concreta per fer la pinça amb la mà. També hem fet similar un producte suport per al raspall de dents, per poder-lo agafar de forma autònoma. Hem fet també una plataforma rodant per utilitzar el telèfon.
10: Aquí jugué un paper clau l'associació Makers Lleida. Són enginyers, la majoria jubilats, que fa uns mesos van posar al servei d'Aspit el seu talent per fer possible les eines que requereixen d'un disseny o una ergonomia més complexa. L'Enric Cabello n'és membre.
15: Vam conèixer la gent d'Aspit i ens vam entendre de seguida. Ells tenien potser aquesta necessitat més tècnica de fer el prototipatge, de fer el que seria el disseny de productes més complexos, de materials més adequats. I aquí teníem els professionals i les ganes, i estem encantats d'haver obert aquest camí d'ajuda que hem estat capaços, d'alguna manera, els Makers Lleida, d'arribar a fer productes funcionals i que tenen una utilitat.
10: Treballa en equip per retornar a la societat el seu coneixement de manera totalment altruista. Ho explica un altre maker, el Santiago Seró.
16: Moltes vegades el que fem és, bueno, pues va, això, aquest objecte ja l'assumeixo jo, no? I vas desenvolupant. Però arriba un moment que dius, ostres, és que jo ja no sé donar-li més voltes, ens pares amb el Josep o pares amb un altre company, escolta, què et sembla a tu això? O a vegades tu preguntes, escolta, he fet això així que, ostres, és que no acabo. I una mica, a vegades ho posem en comú i anem resolent a vegades en comú una mica els problemes de disseny.
10: Perquè tota pedra fa paret, cada producte que necessiten els usuaris és un repte i cada repte una nova satisfacció perquè millora la vida de gent com el Gustavo o la Laura. What?

0: I en el temps de cultura parlem de teatre. La companyia Sixto Paz estrena al Teatre Borràs La Promesa, una comèdia irreverent sobre la generació X que critica el cinisme i l'individualisme de la societat actual. Els seus protagonistes són cinc amics que retroben una festa temàtica dels anys 90 que esdevindrà un joc macabre. La Marta Orquín en té tots els detalls.
1: Hits musicals dels anys 90, records dels vells temps i disfresses de l'època.
2: I tu de què vas, Ibai?
3: Jo?
2: Sí.
3: Uha! Jo sóc l'autèntica icona dels 90.
1: Així comença la festa temàtica dels anys 90 en què es retroben cinc amics i que es torça quan l'anfitriona els revela que els ha enverinat.
4: Que és veritat, eh? Us hem verinat.
2: T'estàs quedant amb nosaltres.
1: Aquest és el detonant de La Promesa, la nova comèdia de Sixto Paz, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca.
5: És la comèdia més passada de voltes i esbojarrada i irreverent i delirant que Sixto hem fet mai.
1: Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira encarren aquests amics que viuran un compte enrere macabre que farà sortir secrets, retrets i promeses incomplertes. Uns personatges cínics i frívols, acomodats i desconnectats de la realitat, molt diferents als joves que eren als anys 90.
5: Com ens distanciem durant la vida dels ideals que teníem quan érem més joves? Si estaria orgullós de nosaltres, el nostre jo adolescent. I això també ens condueix cap a una crítica camufladíssima d'humor, que és sobre l'individualisme de la nostra societat.
1: Una comèdia delirant amb tocs de thriller i una oda nostàlgica als 90 que explora les contradiccions d'una generació i reflexiona sobre el pas del temps, els privilegis, l'amistat i la crisi de l'edat adulta.
0: I al punt de 3:15, tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Esports.
6: 8 jugadors del Barça, amb Eric, Joan García i Gavi entre ells, i un total de 9 catalans a la llista definitiva de 26 jugadors pel Mundial, que comença el dia 11 de juny a Estats Units, Canadà i Mèxic. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha donat fa cosa d'una hora aquesta llista definitiva de 26 jugadors, com dèiem, sense cap d'ells del Real Madrid per primera vegada. Serà el nostre tema principal en un dilluns amb ressaca festiva per la celebració de la Champions i els 4 títols d'una gran temporada del Barça femení i dramàtica pel descens del Girona i les moltes incògnites de futur. En parlem de seguida d'aquestes i d'altres qüestions. Comencem. I com deien, la llista del Mundial de la selecció espanyola ja és definitiva. Luis de la Fuente ha citat 26 jugadors per la cita que comença l'11 de juny a Mèxic, Estats Units i Canadà. 9 jugadors catalans, el gruix de jugadors del Barça, un total de 8, i cap del Real Madrid. Josep Capel, bona tarda.
7: Bona tarda, efectivament. Ha donat Luis de la Fuente la llista. Segurament, de tots els dubtes que hi podia haver, les dues grans sorpreses, i com dic jo, segurament meritocràcia, van dos jugadors catalans, un del Barça, Eric García, i també Pubill, lateral central de l'Atlético de Madrid. I tots dos han fet una gran temporada i segurament mereixien, com així ha estat finalment, entrar en aquesta convocatòria. Llàstima Fermín, que es va lesionar poc abans, ha volgut el seleccionador Luis de la Fuente recordar-se d'ell i enviar una forta abraçada perquè, evidentment, hagués entrat també en aquesta convocatòria. Com tu deies, 9 jugadors catalans.
6: Que Déu-n'hi-do,
7: d'ells del Barça, sí. Víctor Muñoz, que ja no és sorpresa perquè va entrar en la darrera convocatòria fent-ho molt bé, ha fet una gran temporada i, per tant, el davanter de l'Osasuna ha entrat en la llista, com també David Raya, el porter de l'Arsenal, per tant, Marco Corella, com deia Marc Pubill, a més dels jugadors del Barça, Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més, com tu deies, 8 del Barça, aquests que acabo de mencionar catalans, però també Pedri, Gavi i Ferran Torres. Per tant, majoria que ens
6: total,
7: farà tenir l'atenció en aquesta selecció, tant de jugadors catalans com també de jugadors del Futbol Club Barcelona. Finalment, jo diria, i parlo de memòria, que deu ser la primera vegada de la història que no hi ha cap jugador del Real Madrid.
6: Hausen
7: s'ha quedat fora, ha fet una mala temporada i poca cosa més seleccionable hi havia. Gonzalo, el davanter, que finalment ha entrat en... Hi haurà un grup de feina que estarà les primeres setmanes per ajudar a la preparació i estarà Gonzalo, com també, per exemple, estarà el jugador del Barça, Marc
6: Bernal, no? També.
7: Per ajudar,
6: però
7: com
6: no per anar al Mundial.
7: Però no en aquesta llista de 26 jugadors. Anem a sentir el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Ha explicat primer que ell no mira si són 8, 9, 10, 11 o 12 jugadors del Barça, que ell no mira efectivament de quin equip són, sinó simplement per intentar fer la millor llista. Del tema de la porteria no ha volgut continuar amb el debat. Diu que molt es parla de si Unai o si Joan García, però David Raya, el català, porter de l'Arsenal, és el considerat millor porter de la Premier i ningú en parla d'això, i que ell està tranquil·líssim perquè qualsevol dels tres que posés està, sense cap mena de dubte, Espanya segurament té la millor línia de porters que n'hi ha, per tant no ha volgut entrar en polèmiques. I de menys noms propis, com dèiem, Eric García explicava que el coneixia de sobres, que darrerament no havia anat, però que en tot cas ho ha merescut finalment per la gran temporada que ha fet.
8: Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
7: En la mateixa línia, comentant sobre el català Marc Pubill. Sobre Pedri, ha dit que va ser una llàstima que la darrera Eurocopa es lesionés i no pogués acabar-la, i va ser una baixa molt i molt sensible, i que diu que arriba bé, que com a mínim ho farà com en el seu club, que ja és molt, però que inclús fins i tot ho podrà fer millor, perquè arribarà segurament en millors condicions. I més noms propis, el de Gavi. Hem pogut veure a les xarxes socials com Lamine Yamal ha penjat un vídeo mirant la reacció de Gavi, abraçat emocionat, per tothom, no? I emocionat i plorant després de conèixer en directe que aniria a aquest Mundial. Ha explicat precisament Luis de la Fuente el per què s'emporta Gavi al Mundial.
8: Muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Y luego además también el aspecto emocional, se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial. Creo que motiva, a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
7: Efectivamente, aquests tres darrers mesos ho ha fet molt i molt bé amb el Barça. I el darrer nom propi, que ens interessa, el de Lamine Yamal, per veure com arriba, quines notícies té sobre la seva recuperació i quan podrà comptar amb ell, perquè molts parlen que segurament el primer partit, el debut de la selecció, no hi arribarà.
6: Ja.
7: Doncs això ha explicat Luis de la Fuente, ja no només l'ha referit a Lamine, sinó també a Nico, que també ha entrat a la llista i arriba molt justet, però en tot cas, sobretot i especialment, sobre Lamine Yamal.
8: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
7: Doncs prou clar, si s'ha d'arriscar, s'arriscarà en un campionat del món. Per tant, a la que estigui mínimament bé, jugarà. Es concentraran el proper dissabte, ha explicat el seleccionador que veurà en la final de la Champions. Allà en té quatre dels convocats, tres per l'Arsenal i un per part del Paris Saint-Germain. I com deia, Marc Bernal també ha entrat en aquesta convocatòria per ajudar l'equip, tot i que en principi, evidentment, no anirà a aquest Mundial. I per cert, confirmat. És la primera vegada de la història que no hi ha cap jugador del Real Madrid amb la selecció espanyola.
6: És fort, és fort. A tot això, clar, els jugadors del Barça tindran molta feina aquest estiu perquè tenen Mundial molts, però estan oficialment de vacances. Vull dir, el Barça,
7: correcte,
6: primer
7: sí.
6: Equip.
7: Els que no estan de vacances són els de la Secretaria Tècnica, Marga, sí. I segurament tindrem molts dies per parlar de les diferents operacions, tot i que en principi totes elles seran a partir de l'1 de juliol. Com a mínim, les incorporacions, per allò del fair play financer, s'ha d'esperar fer incorporacions, tot i que podria arribar alguna sortida abans del 30 de juliol. Però fins a l'1 de juliol, en principi, fitxatges, poquets.
6: Cap ni un. I que serà el dia que serà president de nou,
7: Joan Laporta.
6: El dia 1 de juliol. Gràcies, Josep. Bona tarda.
7: Fins ara.
6: I mentre tant, el Barça femení va celebrar ahir, en un acte multitudinari, a les Fonts Màgiques de Montjuïc, l'avinguda de Maria Cristina, la Champions, guanyada dissabte a Oslo, la quarta de la seva història i també el quart títol d'una temporada perfecta. I va estar gaudint de la festa el Jorge Agüero. Què tal, Jorge?
9: Bona tarda. Marga? Molt bona tarda. Bé, no? Sí, ens ho vam passar molt bé. Val a dir, deies ara allò de les vacances, aquestes encara no estan de vacances, però només els hi falten dos partits. Aquest dimecres a casa contra la Real Sociedad, que serà el darrer partit al Johan i que es pressuposa també tota una festa, i després el partit de la darrera jornada de Lliga F contra el Madrid femení, també el diumenge d'aquesta setmana. Festa grossa, la que vam viure ahir a Montjuïc. La celebració era per la Champions, però també pels altres tres títols, aquest pòquer històric que ha fet el Barça femení, animat per Figaflauas. La Marina està morena, ja hi ha
6: tothom
9: votant i donant-lo tot.
6: I l'estiu que ara arriba.
9: Efectivament, i bé, i amb un ambient doncs, que no podia estar d'una altra manera, amb un ambient de festa, molt engrescador, amb les jugadores del Barça donant-lo tot, i amb, per mi, una clara MVP.
6: Sé per on vas, eh?
9: Quica Nazaret. Quica Nazaret, que mira, escolta.
6: Fent de Rosalía.
9: Fent de Rosalía, cantant la perla.
6: Déu-n'hi-do, eh?
9: I crec que no canta res.
6: No canta malament, no?
9: No canta
6: Juste
9: malament.
6: Tampoc, eh?
9: No, Juste la porta tampoc, però mira. Bueno, doncs vam tenir actuació improvisada
6: sí.
9: I tot. I allà va ser l'MVP i també va haver-hi també una altra segona protagonista, que va ser l'Alexia Putellas, perquè doncs bé, se sap que com a mínim el seu futur en el Barça és incert.
6: És molt incert.
9: L'any passat, ja l'estiu passat, va tenir ofertes per marxar, no va voler, doncs aquest estiu sembla que està sent tentada des de Londres pel London City Lioness. Veurem què és el que passa, però ahir va haver d'agafar el micròfon, va haver de parlar, i fixa-t'hi després del seu tros final de parlament, la reacció del públic.
10: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
9: Aquí queda el missatge i aquí queda la reacció del públic, Marga. Queda't.
6: No cal dir res més. Veurem què és el que passa amb Alexia. Temps tindrem de parlar. Gràcies, Jorge. Bona tarda. I és una pena, però és que passem de la festa total al drama total. El que viu el Girona després de l'inesperat descens de l'equip a segona divisió dissabte amb l'empat contra l'Elx en la darrera jornada d'una lliga que va començar molt malament però que semblava que s'havia readreçat. Així les coses sobren moltes incògnites. Tindrem temps també de parlar, però fem una mica ara. La primera d'elles, el futur de Mitchell. Només 2 anys després de història classificant l'equip per la primera Champions de l'equip gironí. Anem a veure com estan els ànims. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
11: Bona tarda. Hem deixat una mica el negre i ara tot just és gris, bastant fosc. Per mirar aquest futur que torna a portar l'equip a la segona divisió, deies tu que l'equip havia començat malament, va acabar pitjor, de fet ja 2 ratxes, un 3 de 21 a l'inici del campionat i un 4 de 24 en les últimes 8 jornades. Per tant, entre les dues, un 7 de 45 que havien d'abocar per força l'equip a aquesta part baixa. Com tu deies, a partir d'avui mateix, aquest dilluns al matí, començar a pensar en el futur amb dues grans incògnites. Una, continuarà sent Quique Cárcel l'encarregat de proposar el nou projecte? I dos, aquest projecte serà liderat per Michel Sánchez?
6: Gran pregunta.
11: Dissabte, després de la patacada, el tècnic deia allò tan famós del avui no toca.
12: No lo sé, no es momento de hablar de mí, de verdad. Es que no hay... El Girona tiene que... El club, nuestro club, tiene que mirar hacia adelante. Tenemos que hablar. Ya había dicho que... La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura porque no hemos solucionado un problema que era el objetivo número uno del club.
11: Del que sí que n'està assegut Michel Sánchez és que l'equip ha demostrat que pot tornar aviat a primera divisió.
12: Crec que Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
6: Lògicament, doncs, és l'objectiu, clar. Sí.
11: Hores d'incertesa i veurem quan arrenca i amb qui i de quina manera aquest nou projecte.
6: Doncs a partir de demà continuem parlant, a veure què és el que passa amb tot això, perquè hi ha moltes coses a saber. Gràcies, bona tarda.
11: Bona tarda.
6: I l'altra cara de la moneda d'una lliga molt complicada i patida va ser l'Espanyol, salvat en la penúltima jornada, que va acabar finalment el campionat 11 amb 46 punts. La salvació, però, tal com ha anat la temporada, doncs també deixa incògnites i potser començarem a saber-les demà perquè presenten Monchi, el nou director esportiu, i pendents del futur també de l'entrenador, de Manolo González. Parlant d'entrenadors, uns quants catalans són notícia després d'aquest cap de setmana de final de temporada. Per exemple, Pep Guardiola.
13: Why you love me so much? Why you do that to me?
6: Que ahir s'acomiadava emocionat del City després de 2 anys i 20 títols, entre ells 6 de la Premier i una Champions, la primera de la seva història. Però també Cesc Fàbregas, que ahir va fer història classificant el seu Como per la Champions, per primer cop també a la història, després de guanyar el Cremonense per 1-4, també hi és Sergi Roberto. I Antonio Hidalgo, exjugador que va passar també pel Barça Atlètic i el Sabadell, i actual entrenador que va portar el Depor de tornada a primera divisió després de 8 anys d'absència. L'equip gallec va guanyar ahir a Valladolid 0-2 i va certificar l'ascens a manca d'una jornada pel final de la Lliga de Segona. Va acompanyar un altre històric, el Racing de Santander. I més futbol català, perquè el Sabadell i l'Europa jugaran els play-off d'ascens a la segona divisió. Els vallesans, líders durant moltes jornades, s'han quedat finalment segons, a un punt del líder, el Denc, que puja directe. L'Europa, que va guanyar 3-2 a l'Eivissa, que va cinquè, l'última plaça que dona dret al play-off amb 60 punts. A les semifinals seran Celta B, Europa i Sabadell, Real Madrid B i salvació del Nàstic, que va empatar 1 a Camp de l'Hercules i ha acabat 14 amb 47 punts. I en el poliesportiu parlem del Barça de bàsquet júnior, que va guanyar l'Eurolliga júnior derrotant el Real Madrid a la final disputada a Atenes per 77-85. Escoltem el tècnic Álvaro Salinas.
14: Muy larga, más de 90 partidos, dos finales perdidas en las dos últimas semanas contra el mismo equipo y, bueno, al final sacar fuerzas de donde no hay, tirar d'energia, tirar de ràbia i poder llegar aquí i competir.
6: Molt satisfet per aconseguir aquesta victòria, que va ser la prèvia de la final de l'Eurolliga absoluta, que el Real Madrid també va perdre. Ho va fer amb Olympiacos per 92-85. És tot pel que fa als esports. Molt bona tarda.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este lunes de muchísimas noticias, de espera de ese sumario judicial en base al cual el juez Calama ha imputado al expresidente Zapatero, pero a esta hora nos van a permitir ir con la piel del día. De eso, de lo que están hablando, de lo que está hablando buena parte del país, después de que Luis de la Fuente haya dado ya la lista de los 26 futbolistas que van al Mundial y lo haya hecho ayudado de una representación de todos los españoles, y cuando decimos todos es de todos. En la presentación en el corazón de Madrid, en la Gran Vía, Antonio Muelas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos y muy bien representados. El vídeo ha sido el primer gol de nuestra selección. Luis de la Fuente aparecía en ese vídeo diciendo que él no iba a dar la convocatoria ante la mirada atónita de todos, sino que lo iba a hacer alguien muy especial, momento en el que ha aparecido su majestad el rey Felipe VI en la ciudad del fútbol de Las Rozas, dando paso a 26 ciudadanos que han ido anunciando los nombres de los jugadores convocados para disputar el Mundial. Participación real y popular, mucha ilusión en los asistentes. La selección se concentra el 30 de mayo, debutará en el Mundial el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde.
0: El debate ahora, Daniel Ampuero, gira en torno a los convocados, tanto a los convocados como a quienes no lo han sido. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las novedades: Eric García y Joan García del FC Barcelona, Marc Pubill del Atlético de Madrid y Víctor Muñoz de Osasuna. Y de las ausencias, llama la atención que con la no presencia de Dinhausen no hay ningún jugador del Real Madrid en una convocatoria en un Mundial, algo que no pasaba desde 1950.
3: ¿Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí.
2: Además, primera ronda en Roland Garros para 5 chicos y 2 chicas. Acaba de pasar Pablo Carreño a segunda ronda. Está jugando Rafa Joder, está ganando su partido de primera ronda. Cristina Buxa ha caído en el cuadro femenino.
0: Bueno, pues como decíamos, toda una semana en la que de nuevo la información judicial va a ser importante. Estamos a la espera de conocer ese sumario del juez Calama, que contiene todos los informes en los que se basa el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Una investigación que, ya saben, ha avivado el avispero político ante el revuelo que causaban las palabras de los líderes del PNV este fin de semana apuntando a elecciones generales en 2026. El portavoz jeltzale en el Parlamento Vasco aseguraba esta mañana en la ETV que el hecho de que su formación no apoye en este momento a Pedro Sánchez no significa que tenga la intención de respaldar al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. El PP se lo reprochaba, Gobierno y PSOE y Parcos en declaraciones seguían incidiendo en fuentes, en la presunción de inocencia de Zapatero. Escuchamos por el PP a Borja Sémper, descontento con los oncios, por el Gobierno al ministro Jordi Hereu, en la línea de los últimos días de reivindicar la gestión de gobierno.
4: Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado. Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión, porque están respaldando la corrupción, no haciendo nada.
5: A nosotros nos toca gobernar, ¿eh? Y gobernar con ímpetu, con fuerza.
0: El último al que hemos escuchado es al expresidente Felipe González. Está dando ahora, participando en un foro. Dice que es partidario de adelantar las elecciones a este año. Y sobre Zapatero decía esto:
6: yo no lo veo, y esto algunos lo recibirán mal, yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso.
0: Eso también en el día en el que hemos conocido un nuevo informe de la UCO sobre la cátedra de Begoña Gómez. La Guardia Civil, en 317 páginas, expone al juez Peinado que no hay actividad sospechosa en los movimientos bancarios de Gómez y que la cátedra se creó según los trámites previstos, aunque pone el foco en contratos, en adjudicaciones para la puesta en marcha de un software que califica como al margen de la normativa. Lo analizaremos todo a partir de y media. En un día histórico para los católicos, en el primer gran documento de su pontificado, en la encíclica Magnifica Humanitas, León XIV, matemático, recuerden, y canonista, actualiza la doctrina social de la Iglesia ante uno de los principales retos de la época, la inteligencia artificial. Dice que no es neutral y alerta del peligro que se concentra en pocas manos. Corresponsal para el Vaticano, Jordi García, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Ese es probablemente su mayor temor, el hecho de que la inteligencia artificial sea controlada de un modo opaco por solo unos pocos. Entre los riesgos, amplificación de la polarización y de la desinformación, más guerras, en particular con armas autónomas, o la explotación de las vidas de las personas y los datos que generan en lo que León llama un nuevo colonialismo. Pide el Papa un control público de la inteligencia artificial para orientarla hacia el bien común y no el beneficio, y va más allá.
8: Nuclear disarmament remains a service to peace.
7: Igual que el desarme nuclear es un servicio a la paz y a la dignidad de la familia humana, dice, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, libre de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Como la energía nuclear debe estar al servicio de todos y del bien común. Ha sido esta la primera vez en tiempos recientes en que un papa ha presentado públicamente su propia encíclica.
0: Y eso mientras que siguen los intensos movimientos diplomáticos en Próximo Oriente, los negociadores y mediadores de Irán y Estados Unidos están intercambiando posiciones a la espera de ver si se concreta en un acuerdo definitivo de paz, con uno de los focos principales, ya saben, puesto en la gestión del estrecho de Hormuz. La situación que sigue agitando los mercados en la Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Las bolsas europeas estrenan semana con fuertes subidas, amparadas en esa esperanza de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y con Wall Street cerrado por festivo. Destaca especialmente el IBEX 35, que suma ya un 2%, hasta por encima de los 18.300 puntos. Repsol, la peor del día por la bajada del petróleo. El crudo Brent cae ya más de un 6% hasta los 97 dólares por barril.
0: Hay más. Rosa Perasna, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sandra. Y lo primero, el tiempo. Nos lo advirtió Petros el viernes. Paciencia, porque este calor tan inusual para un mes de mayo va para largo, y a los que ya se les está haciendo eterno, sepan que los termómetros van a seguir subiendo esta semana, ¿verdad, Jacob Petros? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Calor sofocante, típicamente veraniego, el que vamos a vivir estos días en España. Estamos hablando de temperaturas entre los 34 y 36 grados en el suroeste peninsular, en el Valle del Ebro, en puntos del Cantábrico y de las Canarias, sobre todo en las islas más orientales, donde el ascenso térmico de cara mañana va a ser más significativa, por si fuera poco, con calima en el archipiélago canario, con nubosidad variable y posiblemente con algún chubasco disperso, mientras en el entorno de la península ibérica la actividad tormentosa de los últimos días va a menos, solo con algún chaparrón en puntos de los Pirineos, nubosidad de evolución en zonas de montaña y nubosidad de tipo bajo en zonas de Galicia, del Cantábrico, del Mediterráneo, todavía con viento de levante fuerte en el estrecho, pero mucha paciencia de momento toda la semana, con temperaturas elevadísimas.
9: Gracias, Jacob. Bueno, pues con este calorazo afronta la vuelta a casa las hermandades que han peregrinado a la aldea del Rocío en Huelva. Esta madrugada se ha vivido el momento más esperado. Cuando pasaban 2 minutos de las 3, se ha producido el tradicional salto a la reja y la Virgen ha salido en procesión casi 10 horas. Sobre la 1 del mediodía ha regresado a su templo. Ahí está Ángela Ruiz, buenas tardes.
11: 10 horas de procesión marcadas por el calor y la masificación que han supuesto numerosas caídas de la Virgen.
12: Mi marido estaba conmigo. Tiene más años que yo, pero igual, y no lo puede ver. Verla caer y otra dice, mira, que no aguanto más, que me voy para casa. A mí me da sentimiento de irme, pero cuando las vemos caer una vez y otra vez, sufrimos.
11: Aún así, la emoción supera las pequeñas dificultades.
13: Es que te llevas todo el año pensando que llegue este día. A la Virgen del Rocío le pido para todo, pero de corazón.
14: Pues llevamos viniendo desde el 70. Está cerca para acá y verá las lágrimas como salen sin querer.
15: Es que estamos aquí para el día de hoy. Esto es ya la culminación de la fiesta.
11: Ahora, cuenta atrás, hay que esperar un año para vivir la jornada más importante del Rocío.
9: Por cierto, que además del calor, la vuelta de las hermandades también va a estar condicionada por la evolución del incendio que ayer por la tarde se declaró allí, en el término municipal de Almonte. La Junta acaba de explicar que está acotado y ha enviado un mensaje de tranquilidad. Y también este lunes tenemos un ojo puesto en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde el rey ha entregado el premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones. Felipe VI ha reivindicado el papel de este organismo para preservar la unidad en estos tiempos, ha dicho, de fragmentación. Ruth Robado, buenas tardes.
16: Buenas tardes. La importancia de la diversidad en la Unión Europea como fuente de riqueza, solidaridad y fuerza ha sido uno de los conceptos destacados en los discursos. El rey Felipe VI ha dicho que, como en un puzzle, esta diversidad, lejos de separar, nos une.
17: Pues en un puzzle no hay piezas centrales ni marginales, grandes ni pequeñas. Cualquier pieza que falte dejaría un evidente y reemplazable espacio en blanco.
16: La presidenta del Comité de las Regiones, Cata Tutto, ha puesto en valor el papel de los y las líderes locales como conexión de la Unión Europea con los ciudadanos.
0: Gracias. Y una cosa más que les contaremos a partir de 12:30, la historietista argentina Maitena Burundarena se ha convertido hoy en la primera mujer que ha recibido el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos en la edición de 2005 convocado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares. Todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
18: Adición Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
19: Bona tarda. Dilluns, festiu de segona Pasqua, tràgic, amb un balanç de 3 persones mortes, una en un incendi a Cabrera de Mar, les altres dues motoristes que han perdut la vida en 2 xocs mortals al Vallès i a l'Empordà i que s'afegeixen a les 3 persones que també han mort a la carretera des de divendres, coincidint amb l'operació sortida. Des del Servei Català del Trànsit, el seu director, Ramon Lamiel, insisteix a demanar prudència durant la conducció, amb especial atenció a les motos.
20: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.
19: L'AP7 és la via que més s'ha reforçat des de trànsit, atenent que és on s'espera més mobilitat del total de 300.000 vehicles previstos que tornin a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De moment, coneguem com s'està circulant a aquesta hora, coincidint ja en plena operació tornada. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara circulació més o menys tranquil·la, més o menys fluida, no hi ha retencions, punts amb massa dificultat per circular, de moment en aquest primer inici de l'operació retorn d'aquest llarg cap de setmana. Ara com ara no hi ha grans dificultats, com dèiem, hi ha la previsió de 300.000 vehicles que tornin durant el dia d'avui, sobretot aquesta tarda. Ara mateix, sobretot, el que hi ha és punts amb intensitat, no passa d'aquí. En el cas de la C-17 a Parets, en sentit sud, l'AP-7 a Barberà, també en sentit Tarragona, en aquest cas. La C-31, sobretot a la zona de Cubelles i de Vilanova, sí que amb més lentitud, en sentit Barcelona, o l'entrada per la C-58 entre Montcada i Torre Baró. De moment, en tot cas, ara com ara, sense més dificultats més enllà d'això. És tot, bona tarda.
19: I també estem pendents de la calor, novament una jornada marcada pels termòmetres, tot i que la calorada no és de rècord, sí que les altíssimes temperatures que han omplert de gent, platges i muntanya, amoïna la pagesia, especialment a la demarcació de Lleida, coincidint amb l'inici de la sega del cereal i la campanya de la fruita dolça. Pere Roquer, del sindicat Assaja, a Ràdio 4.
22: Amb el cereal, el que és evident de que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaor, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35%.
19: I quina és la previsió per les pròximes hores? A Emet, Noelia García.
23: A Catalunya continuen les temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Dia de calor amb temperatures màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 graus a Barcelona i 25 graus a Tarragona. Demà dimarts les temperatures pujaran a tot el territori. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Demà la situació serà similar. És una informació d'AEMET.
19: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització i vies de so, acompanyat de l'Helena Ramos i en Santi García, control central.
18: Edició migdia. Anna Bañeres.
19: Dilluns de segona Pasqua, tràgic, amb 3 víctimes mortals. Una persona ha mort aquest matí en un incendi a Cabrera de Mar, en un magatzem situat als baixos d'un edifici habilitat com a habitatge i amb força ferralla al seu interior. Els altres dos motoristes que han mort aquesta nit i matí en 2 xocs frontals a Barcelona i Girona, poques hores abans de l'inici de l'operació tornada, que s'afegeixen als 3 que també han perdut la vida a les carreteres catalanes en aquest cap de setmana llarg i que ens deixen un total de 49 víctimes mortals en el que portem d'any, 20 d'ells motoristes. Clara Untanyón.
24: Trànsit fa un balanç molt negatiu de l'operatiu d'aquest cap de setmana llarg marcat pels accidents. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana màxima prudència, especialment a les motos.
25: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
24: El gruix de vehicles tornarà des d'aquesta hora fins a mitjanit, sobretot a la P7, on s'han habilitat 2 carrils addicionals, un al nord, des de Llinars fins a Montornès del Vallès, i l'altre, al sud, des de Vilafranca fins a Molins de Rei. Durant aquest pont, els Mossos han fet 800 controls, 74 motoristes. A més, destaquen que sigui un dia feiner a unes províncies i festiu en d'altres, complica més la circulació.
19: El trànsit és un dels focus d'aquest dilluns, l'altre la calor, les altes temperatures s'han arribat molt aviat i això afecta la producció d'alguns conreus a Catalunya, com els cereals i la fruita dolça. Marga Esparza.
1: La campanya de cereals de moment va bé, però si continua la calor intensa es pot ressecar en el cas dels cereals de regadiu. Pel que fa a la fruita dolça, els preus de les peres augmentaran al voltant del 30% per l'efecte d'aquests canvis ràpids de temperatura. Pere Roquer, president de Saja a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
2: Amb el cereal el que fa de que s'hagi començat ja la campanya, ara està sortint al voltant d'uns 4.000-4.500 quilos per hectàrea, i en secar, però sí que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que et pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaó, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35% de peres.
1: Els canvis ràpids de temperatura en haver passat en pocs dies del fred a la calor provoca un estrès a la fruita que s'ha d'adaptar a aquests canvis implica un descens de la producció.
19: El govern aprovarà aquest dimarts la incorporació d'uns 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve. Una mesura que Laura Hurtado arriba en una setmana clau al sector, marcada per una nova reunió de la consellera Niubó amb els sindicats, la vigília de la segona vaga unitària.
3: Es tracta d'una inversió de gairebé 94 milions d'euros que té com a objectiu abaixar les ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. Esther Niubó, consellera.
4: Posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
3: Un anunci que coincideix amb un moment determinant en el conflicte entre els sindicats i el Departament d'Educació. Les dues parts es tornaran a trobar demà amb l'objectiu d'arribar a una entesa en matèria salarial i d'inclusió. Tot això amb les mirades posades en la vaga unitària de dimecres, en la qual estan cridats tots els docents de Catalunya. A més, els pròxims dies tornen a estar convocades aturades territorials i els sindicats ja han advertit que, si no hi ha acord, es quedaran les mobilitzacions el que queda de curs.
19: Encara amb l'executiu català, assegura que té la garantia de Moncloa que complirà els acords amb Catalunya en plena tempesta pel cas Plus Ultra i la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Amb Esquerra confien que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any mentre el president Salvador Illa afronta conflictes com l'educatiu o l'habitatge. Elena García.
5: Sí, Illa amarra els pressupostos en moment clau, en la tempesta perfecta de Sánchez amb la imputació de Zapatero, que el govern aïlla del full de ruta del president. Economia confia que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any, Romero.
6: En moment no hi ha cap notícia de que s'hagin d'avançar les eleccions generals i per tant nosaltres treballem amb aquest any per poder tancar tots els compromisos que tenim.
5: El Nació Digital, abans però, el ministre Espanya ha de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera, que Esquerra espera pel traspàs de l'IRPF a l'octubre. Els republicans alerten Sánchez de la incidència del cas Zapatero en el compliment dels acords. Esther Capella, a Ràdio 4.
26: L'agenda judicial no pot marcar els acords polítics ni els avenços nacionals i socials de Catalunya.
5: Romero i Capella apuntalen una relació consolidada, segons la consellera, i estratègica per Esquerra. D'aquí que els pilars d'Illa obrin una lectura més enllà de Catalunya, en tant que emergeix com el baró estable del socialisme i amb llarg recorregut. Tot i els conflictes immediats a resoldre, com l'educatiu, que els comuns l'urgeixen a tancar ja per nociu, el BIAC, a l'agència EFE.
27: Que li està fent mal als docents, a les famílies.
5: Els comuns pressionen perquè la llei contra la compra especulativa de pisos entri en vigor abans de l'agost.
19: El que sí ha resolt el govern és el conflicte amb els agents rurals. Els sindicats han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons expliquen en un comunicat, Interior ha donat llum verda a la proposta de complement retribuïts amb els mateixos imports que els Mossos per a festius, assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. També s'ha acordat el pla de carrera horitzontal per afavorir la progressió laboral de la plantilla, entre d'altres. I els tècnics sanitaris fan vaga avui a tot l'Estat per exigir la reclassificació professional pactada amb el Ministeri de Sanitat i que denuncien estar bloquejada pel Ministeri d'Hisenda. Convocats per Comissions Obreres i UGT, els treballadors s'han concentrat a quatre dels principals hospitals catalans, un a cada demarcació. Maria Huguet.
7: Sí, segons la plantilla, l'Hospital Joan 23 de Tarragona han tancat 7 quiròfans. Només funcionen els oncologia i urgències, complint amb els serveis mínims. Concentracions també a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, al Josep Trueta de Girona i a l'Arnau de Vilanova de Lleida. La vaga inclou, per exemple, el personal tècnic superior de radiologia, tècnics en cures auxiliars d'infermeria o personal de farmàcia, reivindicant que des del mes de desembre de 2022 tenen signat un acord per pujar de grup professional i, per tant, augmentar el seu sou entre 300 o 400 euros mensuals, però denuncien que el Ministeri d'Hisenda manté encallats els diners que permetrien aquesta reclassificació. Escoltem Malicia Hernández, de Comissions Obreres, i José Manuel Domínguez, d'UGT.
8: Esto está parado en el Ministerio de Hacienda porque solo tiene que poner los 450 millones que está cuantificado y que, bueno, que lo apruebe y se los dé al Ministerio de Sanidad para que los técnicos puedan cobrar.
10: Lo importante es que reconeixin les competències que tenen i la qualificació professional que en aquests moments no està reconeguda.
7: Asseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern actuï.
19: I en l'àmbit estrictament sanitari, coincidint amb l'inici de la Setmana Mundial Sense Fum, les autoritats sanitàries alerten de la importància de prevenir el tabaquisme. I tot i que el consum de tabac està reduint-se entre la població adulta, sobretot més en homes que en dones, preocupa i molt l'augment de les cigarretes electròniques entre els adolescents perquè suposa una porta d'entrada al consum de la nicotina. De fet, un de cada dos joves d'entre 14 i 18 anys ha provat els vapejadors. D'aquí que, segons ha explicat a Ràdio 4, la doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, per reduir el seu consum cal actuar amb mesures legislatives més quan la indústria els atrau amb sabors i són de fàcil accés.
11: Són de fàcil adquisició i això sumat a que moltes vegades es venen en dispositius d'unidosis fa que siguin més accessibles pels joves. Per tant, una mesura important per reduir el que és l'addicció a la nicotina seria incrementar tots els que són les mesures eficaces contra el tabaquisme i els vapejadors.
18: Edició migdia. Anna Banyeres.
19: La taula del tercer sector social ha estrenat avui la campanya És Odi per alertar de la normalització dels discursos d'odi en base a testimonis reals. La campanya denuncia discriminacions com el masclisme, el racisme, l'aporofòbia o l'antigitanisme. Toni Conde.
12: Terroristes, paràsits, tot això és odi. Aturem-lo.
13: Així sona la falca que podeu escoltar a Ràdio 4 i que denuncia els discursos d'odi. La campanya És Odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos. Mitjançant testimonis reals, la iniciativa busca ajudar a detectar i combatre l'odi. La campanya s'ha presentat aquesta setmana, quan tot just falta un any per a les eleccions municipals, per advertir dels riscos dels missatges polaritzants en campanya. Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector social.
14: Hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari.
13: La campanya pretén reforçar la capacitat crítica de la societat per saber identificar i contrarrestar els discursos d'odi.
19: En la crònica de successos, la Guàrdia Urbana de Tarragona recupera més de 300 elements patrimonials entre els segles XVI i XIX que un arqueòleg guardava o fins i tot exhibia en un bar que regenta a Torredembarra. L'home, al que se l'acusa de danys patrimonials i apropiació indeguda, va fer moltes excavacions públiques i, tot i presentar els informes, l'administració no li demanava que entregués les peces robades per custodiar-les. Judit Huerta.
15: I entre les peces recuperades hi ha, per exemple, més de 1.000 monedes acunyades a Tarragona el 1811 i abans del setge, les últimes probablement de l'època. Destaquen també unes rajoles que s'exhibien a l'antic convent de les Beates de Sant Domènec a Tarragona, conegut com a Cala Capito. En total, més de 200 capses de restes arqueològiques històriques que la Generalitat ha d'estudiar i catalogar perquè tornen a exhibir-se al Museu Nacional d'Art de Tarragona. L'home que les tenia és arqueòleg que des de 1991 fins la seva jubilació va fer 460 excavacions per les administracions que no li reclamaven les peces que trobava. El sergent David Font, de la Guàrdia Urbana de Tarragona, és el responsable de la investigació.
28: Les monedes, es va fer una presentació pública amb una estança de l'administració, se van presentar com una gran troballa, Ell se les va endur per fer la memòria i aquesta memòria no es va entregar.
15: La Guàrdia Urbana va rebre el 2022 un correu electrònic on s'explicava que l'home guardava peces d'excavacions a casa. La investigació no va continuar fins al 2025, que és quan se l'ha pogut localitzar. La Guàrdia Urbana pensa que és l'home no hauria venut cap peça al mercat negre. De fet, algunes de les peces les tenia exposades al jardí de casa seva.
19: 2:25 usuaris de Rodalies de les comarques gironines han posat en marxa una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que es pugui garantir un transport fiable i digne. Denuncien que a la R11 es mantenen els retards i la manca d'informació. Gemma Esteve.
0: La indignació va esclatar la setmana passada, quan un trajecte entre Portbou i Barcelona va superar les 5 hores, gairebé el doble del temps habitual. Els passatgers asseguren que els retards i les incidències a la R11 es mantenen i ho atribueixen tant a les obres que encara fa DIF com a una mala gestió del servei. Per això reclamen que els trajectes siguin gratuïts fins que la línia funcioni amb normalitat. La Carme Rosselló és una de les portaveus.
9: Al final dius, bueno, estan fent obres, no sé què, han canviat catenàries, vale, però el que penso que no és de rebut és que et diguin, a partir d'ara la cosa està normalitzada, paga i no és veritat.
0: També es queixen els usuaris de la línia RG1, els trens que fan el recorregut entre Portbou i Barcelona per la costa. Des del temporal Harry, el mes de gener,

0: Pis, que ara apropés a plecs per combatre la calorada. Els detalls, Joana Cendra.
1: 17.000 aplequistes de 124 colles, 14 tones de caragols. Les xifres de l'aplec d'enguany són de vertigen, com també ho van ser les temperatures, 35 graus a les hores centrals del dia. En aquest sentit, des de la Federació de Colles han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. El president de la FECOLLES, el Ferran Pèrdix.
2: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
1: El control d'accessos al recinte que es va incorporar l'any passat ha funcionat bé i no hi ha hagut incidències destacables. L'espai d'atenció mèdica habilitat al recinte ha fet unes 120 actuacions, la majoria per talls, cremades i al·lèrgies. Tres persones han hagut de ser traslladades a l'Arnau de Vilanova en estat no greu.
0: I en el temps de la cultura parlem d'una obra de teatre. La companyia Sixto Paz estrena al Teatre Borràs La Promesa, una comèdia irreverent sobre la generació X que critica el cinisme i l'individualisme de la societat actual. Els seus protagonistes són cinc amics que es retroben en una festa temàtica dels anys 90 que esdevindrà un joc macabre. Ens ho explica la Marta Urquín.
3: Hits musicals dels anys 90, records dels vells temps i disfresses de l'època.
4: I tu de què vas, Ibai?
5: Jo?
4: Sí.
5: Uha! Jo sóc l'autèntica icona dels 90.
3: Així comença la festa temàtica dels anys 90 en què es retroben cinc amics i que es torça quan l'anfitriona els revela que els ha enverinat.
6: Que és veritat, eh? Us hem verinat.
4: T'estàs quedant amb nosaltres.
3: Aquest és el detonant de La Promesa, la nova comèdia de Sixto Paz, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca.
7: És la comèdia més passada de voltes i esbojarrada i irreverent i delirant que Sixto hem fet mai.
3: Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira encarren aquests amics que viuran un compte enrere macabre que farà sortir secrets, retrets i promeses incomplertes. Uns personatges cínics i frívols, acomodats i desconnectats de la realitat, molt diferents als joves que eren als anys 90.
7: Com ens distanciem durant la vida dels ideals que teníem quan érem més joves? Si estaria orgullós de nosaltres, el nostre jo adolescent. I això també ens condueix cap a una crítica camufladíssima d'humor, que és sobre l'individualisme de la nostra societat.
3: Una comèdia delirant amb tocs de thriller i una oda nostàlgica als 90 que explora les contradiccions d'una generació i reflexiona sobre el pas del temps, els privilegis, l'amistat i la crisi de l'edat adulta.
0: I avui acabem amb Wallpies, DMT i The Femcells. Poc o res se'n sap d'ells més enllà dels seus noms, només que les seves propostes sonores i visuals estan recobertes de capes d'ironia i humor absurd. I tot i que les seves cançons sonen com un d'aquells arxius MP3 descarregats defectuosament de l'internet del 2010, aquests dos vibrants projectes del subsol londinenc actuaran aquesta nit a la Sala Laüt a Barcelona, apadrinats pel Primavera Sound. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.

0: No solamente eso, sino que ha tenido que presentar en la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas esas facturas, y yo no conozco a ningún blanqueador de dinero que lo declare a la agencia tributaria, pero bueno, cosas que pasan. Lo que se puede discutir, lo que se puede discutir es si los informes eran buenos o eran malos, si eran baratos o eran caros, pero los informes existieron.
1: Pues señor Antonio Martín Pallín, se nos acabó el tiempo. Gracias por ayudarnos a entender lo que vamos conociendo del sumario. Lo seguiremos analizando con usted, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Gracias, señor Pallín, por atender la llamada del 24 horas, como siempre. Y ahora dejamos a nuestra audiencia con la información territorial, la más cercana, y volvemos a las 8 con más. No se muevan.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Segona Pasqua marcada per la tragèdia. 5 persones han mort en accidents de trànsit, de les quals 3 eren motoristes. Les autoritats del trànsit demanen molta prudència i responsabilitat al volant. I és que de les 49 víctimes mortals a les carreteres d'enguany, 20 eren motoristes. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I comencem per la previsió del temps per demà des de l'EMET. Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb temps estable i pràcticament d'estiu. Pugen les temperatures i de forma notable a zones de Lleida. En general s'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. És una informació d'EMET.
3: Operació tornada. Jornada de la segona Pasqua, coneguem l'estat del trànsit. Servei Català, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sembla que ja va millorant a poc el trànsit, en general a la xarxa viària. És cert que l'autopista P7 ens queda a la zona de Banyeres del Penedès, encara amb trams de lentitud, encara algunes aturades al llarg d'aquesta zona en sentit nord. Després hi ha punts amb intensitat, però sembla que ja no passa d'aquí en aquesta autopista P7. També algunes vies de la costa encara registren algunes aturades, com la C31 a la zona de Cubelles o la C32 al tram de Gavà, Vilabacans i també a Sant Boi, en sentit Barcelona. En el tram nord de l'autopista P7 sembla que les coses, més enllà d'alguns punts d'intensitat, també milloren. L'entrada a Barcelona per la C33 encara aturada a la zona de Montcada i Reixac, i pel que fa a l'autopista Maresme es manté el punt de Cabrera de Mar amb un quilòmetre de lentitud i aturades també en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar avui, és dilluns, operació tornada del cap de setmana llarga per la segona Pasqua fins a la mitjanit. Es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona 300.000 vehicles. L'AP7, com han sentit, és la via per on es preveu més moviment i per això s'han habilitat 2 carrils addicionals al nord i al sud. Un cap de setmana, però, marcat pels accidents de trànsit que ha deixat fins ara 5 morts, 3 d'ells motoristes. Clara Ontanyón.
6: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha lamentat el balanç negatiu pel que fa a la sinistralitat a les carreteres i ha apuntat que el vehicle que més preocupa són les motos.
7: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.
6: Trànsit vol reduir els accidents de motoristes amb campanyes de sensibilització, formació i, en especial, als majors de 55 anys. També amb marques de les carreteres que alerten de revolts perillosos i controls dels Mossos d'Esquadra.
3: Gràcies, Clara. Nova jornada també de molta calor arreu del territori, calor que amoïna especialment la demarcació de Lleida, més quan coincideix amb l'inici de la sega del cereal i la collita de la fruita dolça. Pere Roquer, de Saja, a Ràdio 4.
8: Amb el cereal, que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que et pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaor, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35%.
3: Roquer també ha recordat que en algunes zones la producció tornarà a ser inferior al que és habitual per culpa de la plaga de conills que afecta molts punts de les comarques de Ponent. I avui s'ha estrenat Esodi, una campanya de la taula del tercer sector social que alerta de la normalització dels discursos d'odi. La iniciativa denuncia discriminacions com el masclisme, el racisme o la parofòbia. Toni Conde.
9: La campanya És Odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos i la necessitat de combatre en la difusió. Bàrbara Díaz, coordinadora de Polítiques d'Igualtat i Inclusió de la taula del tercer sector.
10: Les dades el que ens diuen és que tenim un augment exponencial dels discursos d'odi. Les xarxes socials sabem que, a més, són una altaveu d'aquests discursos.
9: Mitjançant testimonis reals, la campanya busca ajudar a detectar i no normalitzar els discursos discriminatoris. La iniciativa s'ha presentat quan falta un any per les eleccions municipals per advertir del risc dels missatges polítics simplificadors.
3: El govern aprovarà aquest dimarts la incorporació de 8.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius de cara al curs vinent. Una mesura que, segons Laura Hurtado, arriba a una setmana clau per al sector.
11: L'objectiu, entre altres, és abaixar les ràtios i impulsar l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació.
12: Posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives.
11: Tot això mentre continua el conflicte entre els sindicats i el departament, que es tornaran a reunir demà per desencallar la situació. De moment es manté la vaga unitària de dimecres, en la qual estan cridats tots els docents de Catalunya.
3: També els tècnics sanitaris han fet avui vaga a tot l'Estat per exigir la reclassificació professional pactada amb el Ministeri de Sanitat i que denuncien està bloquejada pel Ministeri d'Hisenda. Convocats per als sindicats Comissions Obreres i UGT, els treballadors s'han concentrat a 4 dels principals hospitals catalans, un a cada demarcació. Maria Huguet.
13: A l'Hospital Joan 23 de Tarragona han tancat 7 quiròfans. Només funcionen els d'oncologia i urgències complint amb els serveis mínims. Denuncien que Hisenda té encallats els diners que permetrien augmentar el seu sou entre 300 i 400 euros mensuals, corresponents a la pujada del grup professional. Alicia Hernández, de Comissions Obreres, i José Manuel Domínguez, d'UGT.
14: Esto está parado en el Ministerio de Hacienda porque solo tiene que poner los 450 millones, que lo apruebe y se los dé al Ministro de Sanidad para que los técnicos puedan cobrar.
15: Que reguleixin las competencias que tenen y la qualificació professional que en aquests moments no està reconeguda.
13: Asseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern espanyol actuï.
3: Aquest dilluns s'ha engegat la Setmana Mundial Sense Fum, que culminarà diumenge el Dia Sense Tabac. L'objectiu d'aquesta nova campanya és sensibilitzar sobre els beneficis de deixar de fumar i alertar sobre l'augment del consum de les cigarretes electròniques entre els adolescents. Ana Banyeres.
16: Les dades confirmen un descens del consum del tabac en els adults, sobretot més en homes que en dones, però en canvi creix el consum de nicotina en els menors d'entre 14 i 18 anys a través dels vapejadors, sobretot perquè la indústria, més enllà del fàcil accés, els atrau amb diversos sabors i dispositius unidosi, raó per la qual la doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, ha remarcat a Ràdio 4 la necessitat d'actuar d'immediat des de l'administració per tancar una llei antitabac que fa mesos que roman encallada.
17: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell.
16: Les autoritats sanitàries també remarquen que les cigarretes electròniques no són una eina eficaç per deixar de fumar.
3: I un darrer apunt abans dels esports. A Lleida, dia de ressaca després de l'aplec del Cargol, una festa de rècord. 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis en una edició molt marcada per la calor. I en esports, 9 futbolistes catalans en la convocatòria del seleccionador Luis de la Fuente pel Mundial d'aquest estiu. Jorge Agüero, bona tarda.
18: Bona tarda, Rosa. 9 d'un total de 26, és a dir, més d'un terç de la convocatòria. Entre aquests 9, de fet, hi ha les 3 novetats més ressenyables. El central del Barça, Eric García, el també defensa de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, i l'extrem barceloní d'Osasuna, Víctor Muñoz. A banda d'aquests, i seguint en clau catalana, el porter de l'Arsenal, David Raya, també Marc Cucurella i 4 blaugranes més, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan García, que es referma com a internacional, i Lamine Yamal, que recordem arriba lesionat dels isquios. Això deia el seleccionador Luis de la Fuente, preguntat per ell.
19: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
18: Del Barça, per cert, a més, hi ha Pedri, Gavi i Ferran. I un apunt de clubs abans d'acomiadar-nos aquesta tarda. Ramon Terrats ha comunicat que deixa de ser jugador de l'Espanyol. Recordem que estava cedit pel Villarreal.
3: Gràcies, Jorge. Bona tarda.
18: Fins serà.
3: I avui acabem a ritme de Los Chunguitos. I és que els germans Salazar pugen aquest vespre a l'escenari de la sala Razzmatazz amb la seva gira, el Reencuentro 50+1, per celebrar tot una vida d'èxits.